Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb l'esbúrguer de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
0: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat. El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina. Hate to give the satisfaction.

I d'aquesta manera, i fa 30 anys, estrenaven el que es convertiria en un dels seus clàssics, amb Búhos i Nastà de Tallets, el seu pa. I d'una celebració del disc més en dir, ben en dins possiblement un dels àlbums més importants del programa musical català. A una altra reunió, jo crec, alegre, festiva i molt estiuenca, l'Exter i

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

4 minuts, 4 només per les 11, perquè arribin les notícies. Anem a posar-nos... amb cara de velocitat perquè arriben ells. 1, 2...

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva i el Maresme es preparen per commemorar aquest divendres 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya. Els municipis del territori han programat actes institucionals, ofrenes florals i nombroses activitats de cultura popular que en alguns casos començaran ja avui al vespre. Les marxes i baixades de torxes marcaran la vigília en diverses poblacions, mentre que demà bona part de les commemoracions giraran al voltant de les tradicionals ofrenes florals i la lectura de manifestos. La cultura popular també tindrà un paper destacat durant tota la jornada amb sardanes, gegants, castellers, puntaires, habaneres i actuacions musicals, a més de diferents trobades i activitats populars. I el grup de prevenció de la conducta suïcida de l'Institut d'Assistència Sanitària a la Selva Interior ha acompanyat 17 persones des de la seva posada en marxa a finals del 2024. La iniciativa pionera al territori dona suport tant a persones amb ideació o tentatives de suïcidi com a aquelles que afronten el dol per la mort per suïcidi d'una persona estimada. El grup funciona al Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior i ofereix sessions cada 15 dies conduïdes per professionals especialitzades. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, l'Institut d'Assistència Sanitària també posa l'accent en la detecció precoç. Per això, els professionals del centre formen els equips d'atenció primària perquè puguin identificar senyals d'alerta. De l'àmbit general, destaquem que el CNI ha admès aquest dimecres a la tarda que en les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava a l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que està fent el govern espanyol. En aquest context, el CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual i desconegut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries amb predomini del sol. Les temperatures màximes, amb valors d'entre 26 i 27 graus. Divendres, predomini de l'ambient assolellat amb temperatures similars a les d'avui. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
1: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: No I el vano.
4: I, clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Des d'Atlanta ens arribaven aquests ritmes amb aires sud-africans a Tequila. Amb Marshmallow. Això es deia Water, la recordes?
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
7: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
8: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

Recordem dels grans hits del 2024 i la cançonada, aquell blit. I és tot, un dels grans hits d'una Karol G, que recordem que sona per tu a les 11 ja, 20 minuts. I precisament aquí, al teu costat. La nostra propera proposta, que ben aviat serà el Festival Petits Camaleons, però abans a la Mercè. Parlem?

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
8: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
8: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: idiomes lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les...
6: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
7: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
8: Moltes coses.
9: Mira, mira, escolta, escolta.
6: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
9: No, l'última vegada fa 18 anys.
6: 18 anys!
8: Moltes coses.
6: Catalunya escriu el lidera les sol·licituds de residència i
10: per
6: treball.
10: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
11: és
10: a votar.
11: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
6: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Oh, un altre cop l'extinció, no!
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

amb aquesta picada, petita picada d'ulleta, Madonna. Així és com sona aquest Runway. Què és Runway? Doncs la revista de moda més prestigiosa del món. Des de la segona part, des d'aquesta banda sonora del Diable que vesteix de Prada. Doi així, Lady Gaga.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha concedit prop de 9.750 ajuts de menjador escolar per aquest curs. En total s'han rebut 12.496 sol·licituds, 130 menys que el curs passat, i 9.744 han estat atorgades. La dotació inicial destinada a aquests ajuts s'acosta als 11,8 milions d'euros, un 6,87% més que el curs anterior. Amb l'inici del curs també s'han posat en marxa 70 rutes de transport escolar que permeten desplaçar diàriament prop de 900 alumnes. Com a novetat, el Consell Comarcal del Maresme assumeix 6 rutes a Tordera que donaran servei a uns 245 estudiants del municipi. I la Fundació La Caixa ha fet una aportació de 5.000 euros a la Fundació MIFAS, Minusvàlids Físics Associats, en el marc de la 41a Caminada Popular de la nit de Sant Bonós de Blanes. El lliurament s'ha fet després que l'entitat fos escollida pel Departament d'Acció Social com a beneficiària de la col·laboració d'aquest any. Aquesta és, a més, la segona aportació que rep MIFAS relacionada amb la caminada d'aquest any. A l'agost, l'entitat ja va rebre els diners recollits a través de les aportacions voluntàries que els participants podien fer en el moment de la inscripció. De l'àmbit general, destaquem que l'agost del 2026 ha estat el mes més càlid registrat mai al planeta, igualant el rècord del juliol del 2023. Així ho indiquen les dades de l'Observatori Europeu Copernicus, que també constata un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar, els oceans situats fora de les zones polars. L'agost també ha estat el primer mes des del novembre del 2025 en què la temperatura global ha superat el llindar d'1,5 graus respecte als nivells preindustrials. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques atribueix aquestes temperatures a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils, combinat amb l'augment de la temperatura de les aigües del Pacífic Equatorial associat a les fortes condicions del fenomen del Niño. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini del cel serè, tot i algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Les temperatures màximes es mantindran en valors d'entre 27 i 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Un dia més, sonant aquí, sonant a Tartu, aquest Need Your Love. Just abans de l'estiu, els Van Republic ens sorprenien amb una de les seves i darreres millors cançons. I amb ells hem començat aquesta nova hora després de les notícies de les 12. Parlant de bones cançons, la que ve a continuació. Es diu Talk to You. Dues generacions que s'admiren mútuament. D'una banda, tota una llegenda com és Elton John i per l'altra, Sam Fender. Un d'aquests darrers nous valors que ha tingut l'oportunitat de cantar al costat d'un dels grans Talk to You.

0: catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
1: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
2: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
3: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
4: Què te'l vas emportar de vacances?
3: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
4: No I el vano.
3: I, clar, aquestes coses, en fi.
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Ara,

0: Reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

d'una d'aquelles sorpreses en aquest Immortals amb Antonio Orozco. De la música d'en Joan Dausà a una de les grans reines del pop. Sembla que el biòpic serà substituït per una sèrie. La veritat és que ella s'ho mereix tot, així que vinga. Un dels seus clàssics, aquest Hannah del 2005 de Madonna.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any. Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim aquest divendres i, de fet, fins al diumenge, expocació a la Fira de Vehicles d'Ocasió i Quilòmetre Zero a l'esplanada de l'antic pavelló. També demà divendres i dissabte, Birrasana, el Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. Dissabte i diumenge també segueix el tercer festival Talent Blanenc, dissabte amb la companyia La Toli i un espectacle familiar de clown a 6:45 de la tarda a la plaça Espanya. I diumenge 13, segona sessió del Tas de Vermuts amb Mariona Vilanova a partir de les 12 del migdia a la Casa Saladrigues. A Lloret de Mar, demà dia 11 i dissabte 12 de setembre, el Lloret Drone Festival, i el diumenge dia 13 hi ha la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila a partir de 8:45 del matí. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. I també tenim a Tossa el Festival Nits a Dalt de Vila el dissabte a partir de les 10 del vespre a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. A Calella, aquest vespre, a partir de 9:45, a la plaça Catalunya, marxa de torxes i lectura del manifest de la Diada. I fins al dissabte, dia 12, jornades internacionals folklòriques amb diverses activitats. També el diumenge, dia 13, marxa de la Minerva. Destaquem, per altra banda, a Tordera, el dissabte, dia 12, l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç, a partir de les 12 del migdia, i a Santa Susanna, fins al 19 de setembre, celebren el festival Micròmetre amb espectacles a la masia de Can Mas de Dalt. A Palafolls, continuen de festa major fins al 13 de setembre amb diverses activitats.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Aquí estem al teu costat amb aquesta dona protagonista en aquestes darreres nits a Barcelona, Aitana. Una Aitana en aquesta ocasió al costat de Sen Serra.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
6: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quines

Ahir ho comentàvem a punt ja a iniciar-se el rodatge d'aquesta segona part de l'esperadíssim biòpic, el més vist de tots els temps, el biòpic dedicat a la seva figura, la del rei del pop, Michael Jackson. Així que tots a punt i preparats perquè a finals del 2027 tindrem aquesta segona part a punt. 5 minuts per la una, nosaltres marxem, un cap de setmana llarg per a molts. Compte per aquestes carreteres, però sobretot, feliç diada. Salutacions de Montserrat.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals. Els agents van localitzar la droga durant un control de trànsit a la carretera GI-600 entre Blanes i Tordera. Els fets van passar quan els agents van aturar una furgoneta i, mentre identificaven el conductor, van detectar una forta olor de marihuana procedent de l'interior del vehicle. En registrar-lo, van trobar diversos paquets embolicats en paper de regal que contenien marihuana distribuïda en bosses hermètiques. El conductor, de procedència estrangera i resident a Blanes, va ser detingut i posteriorment posat a disposició judicial. I Endesa construirà una nova línia elèctrica entre Brunyola i Sant Martí Sapresa i Sant Dalmai per reforçar el subministrament entre la Selva i el Gironès. L'actuació compta amb una inversió de més de 300.000 euros i beneficiarà prop de 1.900 clients de 5 municipis. Els treballs inclouen la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió de gairebé 1,5 km a Brunyola i Sant Martí Sapresa. Aquesta es connectarà amb una línia ja existent a Sant Dalmai i a Vilobí d'Onyà per crear una anella elèctrica que permeti disposar de vies alternatives de subministrament en cas d'incidència. També es reformaran dos centres de transformació. L'actuació forma part del projecte TER, un pla d'Endesa dotat amb 10 milions d'euros per als anys 2026 i 2027, que preveu millores a la xarxa elèctrica de la Selva, el Gironès i la Garrotxa. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida de metges i facultatius a partir del mes d'octubre. L'aturada serà d'àmbit estatal i està impulsada per 7 sindicats mèdics de diferents comunitats autònomes, tot i que encara no se n'ha concretat la data d'inici. La convocatòria arriba com a resposta a l'aprovació per part del Consell de Ministres del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut, que ara inicia la tramitació parlamentària. Els sindicats mèdics rebutgen el nou text perquè consideren que manté unes condicions laborals que qualifiquen d'injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. Metges de Catalunya participa en la convocatòria juntament amb 6 organitzacions sindicals més de la resta de l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries, però amb predomini del sol. Les temperatures màximes estaran en valors entre els 26 i 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Virasana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
5: Què te'l vas emportar?
4: Totes les...
5: Què te'l vas emportar
4: no,
5: de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, no sé, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
5: No I el Banu.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
1: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, al portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. Radio
5: Marina. Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada.

0: 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva i l'Almaresme es preparen per commemorar aquest divendres 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya. Els municipis del territori han programat actes institucionals, ofrenes florals i nombroses activitats de cultura popular que en alguns casos començaran ja avui al vespre. Les marxes i baixades de torxes marcaran la vigília en diverses poblacions, mentre que demà bona part de les commemoracions giraran al voltant de les tradicionals ofrenes florals i la lectura de manifestos. La cultura popular també tindrà un paper destacat durant tota la jornada amb sardanes, gegants, castellers, puntaires, habaneres i actuacions musicals, a més de diferents trobades i activitats populars. I el grup de prevenció de la conducta suïcida de l'Institut d'Assistència Sanitària a la Selva Interior ha acompanyat 17 persones des de la seva posada en marxa a finals del 2024. La iniciativa pionera al territori dona suport tant a persones amb ideació o tentatives de suïcidi com a aquelles que afronten el dol per la mort per suïcidi d'una persona estimada. El grup funciona al Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior i ofereix sessions cada 15 dies conduïdes per professionals especialitzades. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, l'Institut d'Assistència Sanitària també posa l'accent en la detecció precoç. Per això, els professionals del centre formen els equips d'atenció primària perquè puguin identificar senyals d'alerta. De l'àmbit general, destaquem que el CNI ha admès aquest dimecres a la tarda que en les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava a l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que està fent el govern espanyol. En aquest context, el CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual i desconegut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries amb predomini del sol. Les temperatures màximes, amb valors d'entre 26 i 27 graus. Divendres, predomini de l'ambient assolellat amb temperatures similars a les d'avui. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
6: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-45-00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre, a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, Lax and Busto i la Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
5: L'hora de les notes.
4: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
5: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
4: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha concedit prop de 9.750 ajuts de menjador escolar per aquest curs. En total s'han rebut 12.496 sol·licituds, 130 menys que el curs passat, i 9.744 han estat atorgades. La dotació inicial destinada a aquests ajuts s'acosta als 11,8 milions d'euros, un 6,87% més que el curs anterior. Amb l'inici del curs també s'han posat en marxa 70 rutes de transport escolar que permeten desplaçar diàriament prop de 900 alumnes. Com a novetat, el Consell Comarcal del Maresme assumeix 6 rutes a Tordera que donaran servei a uns 245 estudiants del municipi. I la Fundació La Caixa ha fet una aportació de 5.000 euros a la Fundació MIFAS, Minusvàlids Físics Associats, en el marc de la 41a Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós de Blanes. El lliurament s'ha fet després que l'entitat fos escollida pel Departament d'Acció Social com a beneficiària de la col·laboració d'aquest any. Aquesta és, a més, la segona aportació que rep MIFAS relacionada amb la caminada d'aquest any. A l'agost, l'entitat ja va rebre els diners recollits a través de les aportacions voluntàries que els participants podien fer en el moment de la inscripció. De l'àmbit general, destaquem que l'agost del 2026 ha estat el mes més càlid registrat mai al planeta, igualant el rècord del juliol del 2023. Així ho indiquen les dades de l'Observatori Europeu Copernicus, que també constata un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar, els oceans situats fora de les zones polars. L'agost també ha estat el primer mes des del novembre del 2025 en què la temperatura global ha superat el llindar d'1,5 graus respecte als nivells preindustrials. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques atribueix aquestes temperatures a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils, combinat amb l'augment de la temperatura de les aigües del Pacífic Equatorial associat a les fortes condicions del fenomen del Niño. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini del cel serè, tot i algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Les temperatures màximes es mantindran en valors d'entre 27 i 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Virasana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
5: Què te'l vas emportar
4: de
5: vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, no sé, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
5: No I el Banu.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals. Els agents van localitzar la droga durant un control de trànsit a la carretera GI-600 entre Blanes i Tordera. Els fets van passar quan els agents van aturar una furgoneta i, mentre identificaven el conductor, van detectar una forta olor de marihuana procedent de l'interior del vehicle. En registrar-lo, van trobar diversos paquets embolicats en paper de regal que contenien marihuana distribuïda en bosses hermètiques. El conductor, de procedència estrangera i resident a Blanes, va ser detingut i posteriorment posat a disposició judicial. I Endesa construirà una nova línia elèctrica entre Brunyola i Sant Martí Sapresa i Sant Dalmai per reforçar el subministrament entre la Selva i el Gironès. L'actuació compta amb una inversió de més de 300.000 euros i beneficiarà prop de 1.900 clients de 5 municipis. Els treballs inclouen la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió de gairebé 1,5 km a Brunyola i Sant Martí Sapresa. Aquesta es connectarà amb una línia ja existent a Sant Dalmai i a Vilobí d'Onyà per crear una anella elèctrica que permeti disposar de vies alternatives de subministrament en cas d'incidència. També es reformaran dos centres de transformació. L'actuació forma part del projecte TER, un pla d'Endesa dotat amb 10 milions d'euros per als anys 2026 i 2027 que preveu millores a la xarxa elèctrica de la Selva, el Gironès i la Garrotxa. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida de metges i facultatius a partir del mes d'octubre. L'aturada serà d'àmbit estatal i està impulsada per 7 sindicats mèdics de diferents comunitats autònomes, tot i que encara no se n'ha concretat la data d'inici. La convocatòria arriba com a resposta a l'aprovació per part del Consell de Ministres del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut, que ara inicia la tramitació parlamentària. Els sindicats mèdics rebutgen el nou text perquè consideren que manté unes condicions laborals que qualifiquen d'injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. Metges de Catalunya participen en la convocatòria juntament amb 6 organitzacions sindicals més de la resta de l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries, però amb predomini del sol. Les temperatures màximes estaran en valors entre els 26 i 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, Lax en Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou

0: teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
7: Aquesta setmana ens centrem amb les...
8: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
9: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
11: Mira, mira, escolta, escolta.
8: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
11: No, l'última vegada fa 18 anys.
8: 18 anys!
10: Moltes coses. Ràdio
8: Marina. Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
12: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
13: És un bombonet de programa. És un programa estal, la música en català en un moment excepcional.
8: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipad. Comencem a jugar!
15: Oh, un altre cop l'extinció, no!
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva i l'Almaresme es preparen per commemorar aquest divendres 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya. Els municipis del territori han programat actes institucionals, ofrenes florals i nombroses activitats de cultura popular que en alguns casos començaran ja avui al vespre. Les marxes i baixades de torxes marcaran la vigília en diverses poblacions, mentre que demà bona part de les commemoracions giraran al voltant de les tradicionals ofrenes florals i la lectura de manifestos. La cultura popular també tindrà un paper destacat durant tota la jornada amb sardanes, gegants, castellers, puntaires, habaneres i actuacions musicals, a més de diferents trobades i activitats populars. I el grup de prevenció de la conducta suïcida de l'Institut d'Assistència Sanitària a la Selva Interior ha acompanyat 17 persones des de la seva posada en marxa a finals del 2024. La iniciativa pionera al territori dona suport tant a persones amb ideació o tentatives de suïcidi com a aquelles que afronten el dol per la mort per suïcidi d'una persona estimada. El grup funciona al Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior i ofereix sessions cada 15 dies conduïdes per professionals especialitzades. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, l'Institut d'Assistència Sanitària també posa l'accent en la detecció precoç. Per això, els professionals del centre formen els equips d'atenció primària perquè puguin identificar senyals d'alerta. De l'àmbit general, destaquem que el CNI ha admès aquest dimecres a la tarda que en les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava a l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que està fent el govern espanyol. En aquest context, el CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual i desconegut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries amb predomini del sol. Les temperatures màximes, amb valors d'entre 26 i 27 graus. Divendres, predomini de l'ambient assolellat amb temperatures similars a les d'avui. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu fes més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A fes més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
1: Què te'l vas emportar?
4: Totes les...
1: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: I el vano.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Ja estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Radio Marina.
6: L'agenda de Radio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim aquest divendres, i de fet fins al diumenge, Expocació, a la Fira de Vehicles d'Ocasió i Kilòmetre Zero, a l'esplanada de l'antic pavelló. També demà divendres i dissabte, Birrasana, al Festival Internacional de Cervesa Artesana al Passeig de Mar. Dissabte i diumenge també segueix el tercer festival Talent Blanenc, dissabte amb la companyia La Toli i un espectacle familiar de clown a 2:45 de la tarda a la plaça Espanya. I diumenge 13, segona sessió del Tas de Vermuts amb Mariona Vilanova a partir de les 12 del migdia a la Casa Saladrigues. A Lloret de Mar, demà dia 11 i dissabte 12 de setembre, el Lloret Drone Festival, i el diumenge dia 13 hi ha la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila a partir de 8:45 del matí. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Cimitomba fins al 4 d'octubre. I també tenim a Tossa el Festival Nits a Dalt de Vila el dissabte a partir de les 10 del vespre a la Vila Vella, tribut a Michael Jackson. A Calella, aquest vespre, a partir de 9:45, a la plaça Catalunya, marxa de torxes i lectura del manifest de la Diada, i fins al dissabte, dia 12, jornades internacionals folklòriques amb diverses activitats. També el diumenge, dia 13, marxa de la Minerva. Destaquem, per altra banda, a Tordera, el dissabte, dia 12, l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç, a partir de les 12 del migdia, i a Santa Susanna, fins al 19 de setembre, celebren el festival Micròmetre amb espectacles a la masia de Can Mas de Dalt. A Palafolls, continuant de festa major fins al 13 de setembre amb diverses activitats.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Idiomes, llengua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes, llengua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha concedit prop de 9.750 ajuts de menjador escolar per aquest curs. En total s'han rebut 12.496 sol·licituds, 130 menys que el curs passat, i 9.744 han estat atorgades. La dotació inicial destinada a aquests ajuts s'acosta als 11,8 milions d'euros, un 6,87% més que el curs anterior. Amb l'inici del curs també s'han posat en marxa 70 rutes de transport escolar que permeten desplaçar diàriament prop de 900 alumnes. Com a novetat, el Consell Comarcal del Maresme assumeix 6 rutes a Tordera que donaran servei a uns 245 estudiants del municipi. I la Fundació La Caixa ha fet una aportació de 5.000 euros a la Fundació MIFAS, Minusvàlids Físics Associats, en el marc de la 41a Caminada Popular de la nit de Sant Bonós de Blanes. El lliurament s'ha fet després que l'entitat fos escollida pel Departament d'Acció Social com a beneficiària de la col·laboració d'aquest any. Aquesta és, a més, la segona aportació que rep MIFAS relacionada amb la caminada d'aquest any. A l'agost, l'entitat ja va rebre els diners recollits a través de les aportacions voluntàries que els participants podien fer en el moment de la inscripció. De l'àmbit general, destaquem que l'agost del 2026 ha estat el mes més càlid registrat mai al planeta, igualant el rècord del juliol del 2023. Així ho indiquen les dades de l'Observatori Europeu Copernicus, que també constata un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar, els oceans situats fora de les zones polars. L'agost també ha estat el primer mes des del novembre del 2025 en què la temperatura global ha superat el llindar d'1,5 graus respecte als nivells preindustrials. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques atribueix aquestes temperatures a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils, combinat amb l'augment de la temperatura de les aigües del Pacífic Equatorial associat a les fortes condicions del fenomen del Niño. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini del cel serè, tot i algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Les temperatures màximes es mantindran en valors d'entre 27 i 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia doncs, bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar.
1: Què te'l vas emportar?
4: Totes les...
1: Què te'l vas emportar de vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara doncs, no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: No I el Banu.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 a.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, Lax and Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals. Els agents van localitzar la droga durant un control de trànsit a la carretera GI-600 entre Blanes i Tordera. Els fets van passar quan els agents van aturar una furgoneta i mentre identificaven el conductor van detectar una forta olor de marihuana procedent de l'interior del vehicle. En registrar-lo van trobar diversos paquets embolicats en paper de regal que contenien marihuana distribuïda en bosses hermètiques. El conductor, de procedència estrangera i resident a Blanes, va ser detingut i posteriorment posat a disposició judicial. I Endesa construirà una nova línia elèctrica entre Brunyola i Sant Martí Sapresa i Sant Dalmai per reforçar el subministrament entre la Selva i el Gironès. L'actuació compta amb una inversió de més de 300.000 euros i beneficiarà prop de 1.900 clients de 5 municipis. Els treballs inclouen la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió de gairebé 1,5 km a Brunyola i Sant Martí Sapresa. Aquesta es connectarà amb una línia ja existent a Sant Dalmai i a Vilobí d'Onyà per crear una anella elèctrica que permeti disposar de vies alternatives de subministrament en cas d'incidència. També es reformaran dos centres de transformació. L'actuació forma part del projecte TER, un pla d'Endesa dotat amb 10 milions d'euros per als anys 2026 i 2027 que preveu millores a la xarxa elèctrica de la Selva, el Gironès i la Garrotxa. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida de metges i facultatius a partir del mes d'octubre. L'aturada serà d'àmbit estatal i està impulsada per 7 sindicats mèdics de diferents comunitats autònomes, tot i que encara no se n'ha concretat la data d'inici. La convocatòria arriba com a resposta a l'aprovació per part del Consell de Ministres del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal dels Serveis de Salut, que ara inicia la tramitació parlamentària. Els sindicats mèdics rebutgen el nou text perquè consideren que manté unes condicions laborals que qualifiquen d'injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. Metges de Catalunya participen en la convocatòria juntament amb 6 organitzacions sindicals més de la resta de l'Estat. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries, però amb predomini del sol. Les temperatures màximes estaran en valors entre els 26 i 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La policia local de Blanes ha comissat més de 21 quilos de marihuana que viatjaven amagats en paquets embolicats com si fossin regals.
2: Birra Sana sorgeix de la iniciativa de promoure la cervesa artesana. Aquest festival va néixer el 2011, quan hi havia bastant de moviment de cervesa artesana catalana, no? I llavors el que preteníem és que arribés a tot el consumidor i a tot el públic.
3: Nosaltres el definim com un festival de cervesa artesana de caire familiar. El centre principal del festival és poder gaudir de diferents tipus de cervesa artesana vingudes de diferents punts de l'estat i de l'estranger. Portarem diferents cerveseres, però a més gaudir de les actuacions musicals en directe, gaudir dels food trucks, de la gastronomia.
1: Trapero deixa la direcció dels Mossos després de mesos de discrepància a Sant Parlon.
4: A veure si la setmana que ve comencem ja a retirar. Totes les...
1: Què te'l vas emportar
4: de
1: vacances?
4: No. Ell i les seves pròpies vacances, clar, ell té tot un outfit interior que encara no ha tingut temps d'eliminar. Entres a dins del DeLorean i encara és com si estiguessis, no sé, la hawaiana aquí davant, com si encara estiguessis de vacances.
1: I el Banu.
4: Clar, aquestes coses, en fi.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
5: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre, vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burger de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Selva i l'Almaresme es preparen per commemorar aquest divendres 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya. Els municipis del territori han programat actes institucionals, ofrenes florals i nombroses activitats de cultura popular que en alguns casos començaran ja avui al vespre. Les marxes i baixades de torxes marcaran la vigília en diverses poblacions, mentre que demà bona part de les commemoracions giraran al voltant de les tradicionals ofrenes florals i la lectura de manifestos. La cultura popular també tindrà un paper destacat durant tota la jornada amb sardanes, gegants, castellers, puntaires, habaneres i actuacions musicals, a més de diferents trobades i activitats populars. I el grup de prevenció de la conducta suïcida de l'Institut d'Assistència Sanitària a la Selva Interior ha acompanyat 17 persones des de la seva posada en marxa a finals del 2024. La iniciativa pionera al territori dona suport tant a persones amb ideació o tentatives de suïcidi com a aquelles que afronten el dol per la mort per suïcidi d'una persona estimada. El grup funciona al Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior i ofereix sessions cada 15 dies conduïdes per professionals especialitzades. Coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, l'Institut d'Assistència Sanitària també posa l'accent en la detecció precoç. Per això, els professionals del centre formen els equips d'atenció primària perquè puguin identificar senyals d'alerta. De l'àmbit general, destaquem que el CNI ha admès aquest dimecres a la tarda que en les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava a l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que està fent el govern espanyol. En aquest context, el CNI considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual i desconegut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous en què tindrem algunes nuvolades transitòries amb predomini del sol. Les temperatures màximes, amb valors d'entre 26 i 27 graus. Divendres, predomini de l'ambient assolellat amb temperatures similars a les d'avui. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Come on, baby girl, baby girl. Go! Uh-huh.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
6: L'hora de les notes.
5: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
6: L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets.
5: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme ha concedit prop de 9.750 ajuts de menjador escolar per aquest curs. En total s'han rebut 12.496 sol·licituds, 130 menys que el curs passat, i 9.744 han estat atorgades. La dotació inicial destinada a aquests ajuts s'acosta als 11,8 milions d'euros, un 6,87% més que el curs anterior. Amb l'inici del curs també s'han posat en marxa 70 rutes de transport escolar que permeten desplaçar diàriament prop de 900 alumnes. Com a novetat, el Consell Comarcal del Maresme assumeix 6 rutes a Tordera que donaran servei a uns 245 estudiants del municipi. I la Fundació La Caixa ha fet una aportació de 5.000 euros a la Fundació MIFAS, Minusvàlids Físics Associats, en el marc de la 41a Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós de Blanes. El lliurament s'ha fet després que l'entitat fos escollida pel Departament d'Acció Social com a beneficiària de la col·laboració d'aquest any. Aquesta és, a més, la segona aportació que rep MIFAS relacionada amb la caminada d'aquest any. A l'agost, l'entitat ja va rebre els diners recollits a través de les aportacions voluntàries que els participants podien fer en el moment de la inscripció. De l'àmbit general, destaquem que l'agost del 2026 ha estat el mes més càlid registrat mai al planeta, igualant el rècord del juliol del 2023. Així ho indiquen les dades de l'Observatori Europeu Copernicus, que també constata un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar, els oceans situats fora de les zones polars. L'agost també ha estat el primer mes des del novembre del 2025 en què la temperatura global ha superat el llindar d'1,5 graus respecte als nivells preindustrials. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques atribueix aquestes temperatures a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils, combinat amb l'augment de la temperatura de les aigües del Pacífic Equatorial associat a les fortes condicions del fenomen del Niño. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres hi haurà predomini del cel serè, tot i algunes bandes de núvols alts que creuaran el territori. Les temperatures màximes es mantindran en valors d'entre 27 i 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Darrers espais del Quilòmetre Zero d'estiu, però ja saps que el Quilòmetre Zero, la música en català, continua a Ràdio Marina cada dia de dilluns a diumenge al teu costat. Molt bon vespre a tota la gent de l'Alt Maresme, de la Selva, Rodalies i de fet a tot el món, perquè per internet la cosa es pot escoltar des de qualsevol punt del planeta. Et donem la benvinguda al Quilòmetre Zero. Avui dijous 10 de setembre, el dia abans de la diada de l'11 de setembre i el penúltim dia de la temporada d'estiu del Quilòmetre Zero, que hem anat compartint aquests dos mesos i escaig. Demà m'acomiado del programa fins al 9 d'octubre, que tornaré per donar un nou format d'un dia a la setmana al Quilòmetre Zero, dues horetes. Ja us ho anirem explicant des de Ràdio Marina. A partir del 9 d'octubre farem cada divendres de tardor, hivern, primavera, un programa, doncs això, especial. Per parlar de la música en català, de concerts, d'activitats, de tot una mica i més. Però avui tenim per endavant tota una horeta de bona música en català. I comencem, arrenquem, ni més ni menys, que amb Manu Guix. Avui que estem a les portes de la Diada Nacional de Catalunya, demà divendres, el país es vesteix de carrer de reivindicació, de cultura i de música en català. Anem escalfant motors mirant cap als nostres clàssics immortals, com aquesta versió que fa Manu Guix del que tinguem sort.

Una cançó genial, plena d'optimisme i de visió de futur, d'alegria, d'empenta. I de lluita, també, de reivindicació. Que tinguem sort, un desig de llibertat que l'any 1974 ens va regalar el mestre absolut de la nova cançó, en Lluís Llach. I un tema que avui ens ha servit per obrir el nostre quilòmetre zero, escalfant motors per la Diada Nacional de Catalunya demà, 11 de setembre. Que tinguem sort. I seguim el quilòmetre zero amb un grup de rock tropical que es troba immers en la seva gira exclusiva de 20è aniversari aquest 2026. Et parlo dels Búhos. Tenen la tira de concerts, que els explicarem, però primer anem a escoltar el seu Mil batalles al quilòmetre zero, Búhos.

aquest diumenge, dia 12 de setembre, estaran en concert a Torrefarrera, a la Festa Major, el 19 de setembre a Tarragona, a les Festes de Santa Tecla. El 25 de setembre, a les Festes de la Mercè, a Barcelona. No paren, els buhos.

I el dia 1 d'octubre se'n van cap a Logroño. Una miqueta lluny ens agafa. El 2 d'octubre a Bilbao, també. I el 14 de novembre a Barcelona, al Palau de la Música Catalana, final de la gira del 20è aniversari de Buhos.

Seguim el quilòmetre zero amb la força de Miqui Núñez. Una cançó perquè es noti que ja s'acosta el cap de setmana. Un altre cop, Miqui Núñez.

Un quart de deu de la nit. Segueixes el quilòmetre zero de Ràdio Marina, música de proximitat en català, com aquesta de Miqui Núñez, que, per cert, estarà també a les festes de la Mercè, en concert el 25 de setembre a la platja del Bogatell. El 17 d'octubre se'n va cap a Esparreguera. A la sala gran del Teatre de la Passió actuarà. I el 24 d'octubre tornarà a Barcelona a la sala Rasmatàs 1.

I ara anem una estoneta amb el reconegut cantautor i activista de Sant Pere de Riudebitlles, Cesc Freixes, que es troba actualment en una aturada indefinida dels escenaris. Però a nosaltres ens agraden les seves cançons, la seva música, i la seguim posant al quilòmetre zero. Vine.

0: El fil conductor de tot aquest tema de Cesc Freixas és la recuperació de la literatura i la poesia catalana. En aquest sentit, una cançó que està basada en la poesia de Joan Salvat, Papaseit.
1: Anirem pels camins amples, vine, si vols vine amb mi, les paraules seran casa.
0: Camins amples, Cesc Freixas.

Què t'ha semblat la versió que fa Aitana de la cançó Tu pots canviar-ho tot, has de viure? Una peça molt recordada de la seva discografia en català, publicada a finals de l'any 2000. L'origen de la cançó és un clàssic dels anys 80. L'adaptació al català d'un mega hit internacional, el What a Feeling, de l'any 83, interpretat originalment per Irene Cara. Recordes? De la pel·lícula Flashdance, per cert. No estava gens malament la versió d'Aitana al quilòmetre zero.

I ara seguim amb el mític grup de Manresa, Gossos. Un dels grans referents del rock català, que també ha anunciat que retornen als escenaris de cara a l'any 2027 amb una gira titulada 20 anys de Corran. Anem a recordar un dels seus clàssics, la cançó Pareu al món, una de les peces més conegudes de Gossos.

La cançó de gossos, titulada Pareu al món, utilitza la famosa metàfora popular de Pareu al món, que jo em baixo, per descriure doncs, aquesta sensació que a vegades tenim de saturació, de claparament, de desconnexió envers el ritme de la societat actual. Parla de la pressió del dia a dia i de com el món modern sovint es converteix en un laberint on sembla que estiguem donant voltes en un cercle. Davant aquest desengany o aquesta sensació de no encaixar, et proposen aquesta necessitat de refugi. Pareu al món. Gossos, també al quilòmetre zero. I ara ens posem molt més festius amb el duet de Valls Figa Flowers, que es torna a estar immersos dins la gira exclusiva, l'última arrencada aquest 2026. Últims concerts. El finals d'octubre estaran a la Castanyada del Cabró Rock i el 21 de novembre a Tarragona, a Valls, al Calçó Fest. De moment, una cançó que ens alegra aquest vespre de dijous. A la fresca, sí, una miqueta més fresquet sí que estem, amb els Figa Flowers.

Vinga, que estan celebrant 40 anys de la seva carrera discogràfica. Amb aquestes notes ja deu saber de què et parlo, oi? El Sopa de Cabra. Et demanen el mateix que nosaltres, que et quedis aquí, que et quedis amb nosaltres.

Pròxims concerts de la gira 40 anys del Sopa de Cabra. 18 de setembre, al Tàrraco Arena de Tarragona. 26 de setembre, a la Devesa del Pla. Dins el Festival Inspira, a Ripoll, Girona. 24 d'octubre, a Solsona, a Lleida. I el 23 de desembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb temes com aquest, si et quedes amb mi, Sopa de Cabra. Sempre al teu costat. I ara ens posem encara 100% estiuencs. I ho fem amb Flashy Ice Cream i els Detallets. Encara podem dir això. Això és estiu.

El reconegut grup de la Garriga Gertrudis, pioner en la fusió de rumba catalana, pop i mestissatge, que es van separar a finals del 2024. Aquí amb una col·laboració amb els Bounce Twice. I la cançó Per molts anys, que jo sé més d'un i d'una que li posen per celebrar l'aniversari. Segueixes el quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ja ens esperen d'aquí un tres i no res els Amics de les Arts amb una de les seves històries.

Una de les històries publicades pels Amics de les Arts ja fa 5 anyets. El temps va passant, eh? Concerts dels Amics de les Arts per aquesta ja finals d'estiu, inici de tardor. 18 de setembre, al Parc Astronòmic del Montsec. El 25 de setembre, les festes a la Mercè de Barcelona. I l'1 d'octubre estaran a Sant Cugat del Vallès. Sempre al teu costat. Seguim ara uns minuts molt ben acompanyats pels pets, quan són 3:15 de la nit, els de Constantí, amb un tema també preciós. La vida és avorrida sense el teu cos.

0: Necessito aire, vull respirar. Mira, mira com batega. Mira, mira com batega.
1: Aire és una de les peces importants de la trajectòria de Roger Pedrós, editada fa un parell d'anyets. Té dues dates properes de concerts, al setembre i a l'octubre. El 24 de setembre estarà a les Festes de la Mercè, un concert amb entrada lliure als Jardins del Doctor Pla i Armengol de Barcelona. I el 18 d'octubre estarà en concert a Castellà del Vallès.

Vinga, seguim i ho fem ara amb un dels grans, Joan Dausà, que es troba també immers en la seva gira Immortals aquest 2026. Aquí acompanyat per la cantant Paula Cops amb el tema Octubre del 24. Et juro.

Amor a primera vista, amb una cançó entre dues persones i també entre dues ciutats. La lletra narra una història d'amor bilingüe, barrejant català i castellà, entre un noi de Barcelona i una noia de Madrid. Es troben de manera completament casual en un bar cèlebre del barri madrileny de Malassanya. Són Joan Dausà i Paula Cucs.

5 minuts i arribarem ja a les 10 de la nit. Hora d'acomiadar el quilòmetre zero d'avui. Desitjant que acabis de passar un molt bon vespre i també una feliç Diada Nacional de Catalunya. Demà a les 9 del vespre hi tornem, eh? Demà, darrer programa del quilòmetre zero d'estiu. L'abraçada radiofònica de qui t'ha fet costat aquesta hora. El meu nom és Marta Fuera Pons. Ja ho saps, doncs, demà hi tornem. I per acomiadar-me avui, la cançó Tot queda enrere, un dels temes més destacats de la trajectòria discogràfica de la cantant Nina, l'Anna Maria Agustí, publicada originalment l'any 1995. Atenció, perquè és una versió, una adaptació oficial al català d'un gran èxit dels Eagles, del New Kid in Town del 1976. La mítica i guardonada cançó de la banda nord-americana de country rock de Eagles, avui, per acomiadar el programa. Et sona? Apa, li doncs, que acabis de passar una bona nit, i ja t'ho he dit abans, t'ho repeteixo, i feliç Diada, reivindicativa Diada Nacional de Catalunya. Tot queda enrere. Nina, adéu-siau.

Quines ganes de que arribi aquell moment en el que després de 7 dies tornem a estar connectats. M'encanta fer aquesta selecció musical setmanal per a tu. Sí, és el nostre moment perfecte, el que triem per compartir melodies atemporals, ritmes variats i seqüències vitals. El meu nom és Carles Gilivets i aquí ja tinc preparat una bona collita dels meus temes preferits. I avui amb especial atenció als germans Cosmo i Patrick Lyne, el que pràcticament fa temps que vull donar-li molta visibilitat i poder gaudir d'algunes de les seves cançons preferides. Són australians i van formar aquest duet el 2012, una barreja de sons ben creats, amb harmonies perfectes, i avui són els nostres protagonistes. Hem començat amb Borrowed Times i aquesta que sona és 41. Ara i aquí comença l'hora de les notes, amb Cosmos Midnight.

0: aclamadíssim quintet de jazz britànic des de Londres i fins a l'hora de les notes. Són molt reconeguts perquè està clar que amb temes com aquest han revolucionat l'escena musical al fusionar jazz amb afrobeat, grime, calypso o reggae. God give me feet for dancing. La veu en aquesta ocasió és la de Jasmine Lacey. Déu, dona'm peus per ballar.
1: Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real.

0: L'hora de les notes.
1: Una altra britànica que varen descobrir ja fa un temps a l'hora de les notes i que en aquest final d'estiu ens porta noves cançons. Sempre especial destacar-la a Remy Wolf amb el seu Bottle.

0: de les més bones d'aquests últims dies. És el nostre segell de garantia. A veure com et sona tu aquest Solid Gold dels P9 amb les veus de Marc Stoliver i Kira Divine, destinat a ser un autèntic número 1.
1: L'hora de les notes, per orelles gourmets.

0: Aquest Hole de Greek acaba d'arribar com un dels temes seleccionats Premium de la setmana i encadenat perfectament amb un dels d'Al·lèrgies. Això sí que és feeling del bo. Ja saps, estàs a l'hora de les notes. Des de Formentera, Sitges, el Maresme i la Selva Maresma i la Costa Brava i l'Empordà. En emissió conjunta.
1: This is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you.

Carles Gilibert. Va, tornem ja al funk australià dels Cosmos. Recorda que avui escoltarem part de la seva discografia. Aquí tens My Baby, i seguida una altra de notes ben posades i produccions curades. Sintes, baixos, veus sutils, molt bo al Get It To Know.

Seguim avançant a l'hora de les notes amb una d'aquelles que pots topar-te de cara i fer aturar tot el que estiguis fent per escoltar atentament això que es diu Hey Now de Petrus.

no ha tingut gaire descans aquest estiu tocant a un munt de festivals i també aprofitant per treure noves cançons. A mi aquesta em recorda a Jungles. Aquesta melodia és de Lion Bridges i el seu Tolly Cover.

Hem triat una d'aquelles de tota la vida, Do It For Love, per recordar justament el que vindrà. Quina meravella aquesta línia de baix. Aquesta segur que et ve ràpidament a la memòria. Així que poc més a dir amb aquesta increïble Don't Look Any Further de Syd Garrett.

0: Don't look any further.
1: Canviem radicalment d'estil i ara, a l'hora de les notes, el pop britànic més actual i potent amb G. Bernard. Love is on mine. Té un punt o dos, com ho veus?

0: de les que t'agraden ballar de bon matí quan estàs a punt per anar al gimnàs. Va una mica de so italià, del que ens fa moure encara que no vulguis. És Sato.
1: Cada setmana, Carles Gilibets presenta L'Hora de les Notes.

Espero que la meva selecció musical d'aquesta setmana, on hem pogut descobrir una mica més dels Cosmos Midnight i, per descomptat, amb altres artistes i bandes que espero que hagin estat del teu gust. Si vol més, ja començo la tria per d'aquí 7 dies. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Sigues feliç.

perseguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Arlequins, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers.